Ja, si era a vida. Bé, d'aquella que no era perquè no queríem ser a música. I de vell m'hi costa per quant més de nou. Ja t'ho veus, a innovar. Ai, madre mía, que són molt... No se podia innovar, eh?